0: por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Sátiva, Cadena SER.
2: Hoy por hoy, Sátiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
3: Hola, què tal? Bon dia, buenos días. És dimecres, és 26 d'agost, estem a mitjan setmana ja, i això vol dir que el dilluns queda enrere, el cap de setmana encara no ha plegat, però ja el tenim una mica més a prop. Això també significa que el divendres està més a prop, i això significa també que la programació de Festa a Festa també està més a prop. A Xàtiva ara mateix tenim 29 graus, i ho sabem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho a l'albereda Jaume I. Nosaltres posem en marxa el programa de 12 i 20 a 1, i com sempre ho fem mirant el que passa avui, que tenim per davant, en este cas molt de col·laborador, també un poc de música per anar fent. Com tots els dimecres de l'estiu, saludarem a Alexia Úbeda, que el dimecres passat vam fer un programa pegant una volteta per la fira, va ser un èxit, i avui tornem i despedim la seua secció de l'estiu, però a l'estudi, que s'està més fresquet. Així que si acabeu d'encendre la ràdio, pues benvinguts. Comença el nostre Hoy por Hoy. Una pausa i tornem.

0: com un vi natural.
1: I amb este era això, des d'Iets, comencem avui un poble de paraules que ens porta directament a aixes coses senzilles que al remat acabem fent estiu. Els dinars que s'allarguen, els amics, la família, els retrobaments, les converses sense mirar massa el rellotge, tot això que vivim quasi sense adonar-nos i que després acaba convertir-se en un record. Perquè hi ha moments de l'any que pareixen quedar-se just enmig entre el que encara estem vivint i el que ja comença a traure el cap. I estos últims dies d'agost tenen molt d'això. Encara és estiu, encara queda temps per a fer comboi, però alguna cosa a poc comença a canviar. I és just ahir on volem portar-vos avui. Tanqueu els ulls i, per un moment, escolteu.

0: S'acaba perquè sempre s'acaba. Alexia Úbeda, què tal? Com estàs?
1: Hola a totes i tots, molt bé. Contenta d'estar un dia així amb vosaltres.
0: Última secció.
1: Última secció de l'estiu.
0: Has preparat alguna especial, com
1: una
0: sempre.
1: Una coseta. Sempre, sempre m'agrada i avui encara més.
0: Pues bueno, anem enllà.
1: Encara fa calor. Deixa calor que s'apega a la pell durant el dia i que, quan cau el sol, ens convida a buscar una cadira, una porta oberta o un trosset de carrer on córrega l'aire. És una d'eixes nits en què ningú té massa pressa per tornar a casa. Hem quedat per sopar, res massa complicat, cadascú porta alguna cosa. L'entrepà baix del braç i entre tots parem taula. Un sopar de sobaquillo, dels de tota la vida. Perquè al remat, el que mentem és quasi el de menys. El que volem és estar junts, fer comboi, i així, entre un mos i un altre, tornem inevitablement a les festes del poble. Fa només uns dies, la plaça estava plena. Música, llums, sopars, gent entrant i eixint de casa, la xicalla corrent d'un costat a l'altre. Ara encara queda alguna bandereta penjada a un balcó, però la festa ja ha començat a convertir-se en record, en històries que repetirem durant mesos, en anècdotes que cada vegada contarem un poquet diferents, en eixa cançó que, quan torna a sonar, ens portarà directament ací. La nit avança. Encara fa basca, però corre un aire un poquiu. A les portes de les cases, algunes cadires continuen fora. Encara hi ha qui conserva el costum de prendre la fresca i allargar la conversa fins que la son diga prou. Podria ser qualsevol nit d'agost, però ja no ho és del tot, perquè arriba un moment de l'estiu en què, quasi sense adonar-nos-en, deixem de comptar els dies que portem i comencem a comptar els que ens queden. I entre una conversa i una altra apareix la pregunta. I tu? Quan te'n tornes? Per a moltes persones, els últims dies d'agost també són això. Començar a pensar en la tornada a la ciutat, fer maletes, tancar la casa del poble, mirar de nou el calendari. Però abans de marxar, encara queda un últim ritual. Tornar amb el maleter més ple del que havia arribat. Tomàquets, figues, albergines, alguna carabasseta, el que haja donat l'horta. Aliments acabats de collir, que encara porten damunt la terra del bancal i que durant uns dies faran que, fins i tot des de les ciutats, continuem menjant un trosset de casa. Potser han crescut en aquella mateixa terra que necessitava tindre bona saó. Potser, després de la collita, encara quedarà alguna cosa per espigolar. I nosaltres, durant aquest estiu, també hem espigolat. No tomàquets ni blat, ni ametles, paraules. Hem buscat entre els records dels nostres majors. Hem parat l'orella als carrers, a les cases, als bancals. Hem tornat als jocs de la infantesa, als oficis i als sabers d'abans, a la taula, a la terra. I a poc hem anat omplint el nostre cabàs de paraules que encara diem sense pensar-hi, de paraules que havíem deixat arraconades i d'altres que potser només necessitaven que algú tornara a pronunciar-les. Però el temps continua i mentre l'estiu va fluixant el pas, els nostres dies comencen a poc a canviar de ritme. Tornen els despertadors, les agendes, les motxilles, els horaris. Els dies que durant l'estiu pareixien confondre's els uns amb els altres tornen a dir-se dilluns, dimarts, dimecres. Per a alguns toca tornar a l'escola i per a altres a la universitat, a la faena o a la ciutat. Toca tornar a alçar-se en jorn, reprendre el fil. Però tornar no sempre significa tornar al mateix lloc, perquè setembre també té alguna cosa de començament. Una llibreta nova, un retrobament, un curs que comença, aquell projecte que vam deixar aparcat, aquella idea que durant l'estiu ens ha anat rondant pel cap. Tornen les agendes, sí, però també tornen per omplir-se de nous plans. Potser, això és el més curiós d'aquest moment de l'any, que ens demana acomiadar-nos i començar quasi al mateix temps. Guardar el banyador i traure la motxilla. Tancar la maleta i obrir una llibreta. Mirar un moment cap arrere i després tornar a mirar cap avant. Perquè allò que hem viscut no desapareix quan l'estiu s'acaba. Les festes es queden en les històries que contarem, el poble en les coses que ens emportem, i les paraules sempre viatgen amb nosaltres. Pot ser per això, els nostres refrans ja ho sabien des del principi, amb aquell "en setembre, qui tinga blat, que sembre". Perquè setembre no és només temps de tornar, també és temps de sembrar, de començar projectes, d'aprendre coses noves, de recuperar-ne d'altres, de plantar ara algunes de les coses que voldrem veure créixer durant els mesos que vindran. Així que sí, encara queda estiu. Encara ens queda alguna nit a la fresca, algun sopar de bocadillo i algun comboi per muntar. Però quan arribi el moment de dir-li adeu, ho farem mirant també cap a tot allò que està a punt de començar. I nosaltres, abans que això passe, encara tenim una última cosa per fer: espigolar unes quantes paraules més.

0: que així ja estem.
1: A veure, si així ja estem on hem d'anar.
0: I això és la gràcia, perquè si la mirem literalment, pareix quasi una contradicció. Però en realitat és una manera de dir, va, posem-nos en marxa. Vinga, Carla. I és que arriba el moment de deixar-nos de romansos i tirar avant.
1: Doncs mira, per al programa d'avui no podria vindre'ns més a tomb.
0: I espera, perquè si esta es toca damunt, ven de prop. La Paremiologia Catalana Comparada Digital, que ja sabeu que és una de les nostres fonts, en recull 12 recurrències i fins a 9 variants. És a dir, forma part del nostre patrimoni lingüístic, té el seu lloc. I a més, és una de les formes que podem trobar dins d'aquestes varietats, seria anem allà, que així ja estem. Esta està documentada precisament a Xàtiva, així on estem, des d'on vos parlem, Carla i jo, ara mateix, i precisament en l'obra Mots de Pachanga, de Alietes, el del Corralot.
1: Així que sí, esta sí que podem dir que l'hem sentida ben a prop de casa, Xàtiva.
0: I tant que sí. I el més curiós és veure com va canviant. En un refranyer valencià de 1928 ja apareix escrita en la variant anem allà, que sí, ja estem. És a dir, amb un apòstrof.
1: Amb la por...
0: que sí, al cap i a la fi és l'ortografia de l'època, és una cosa que també va variant. I després trobem també altres formes com anem anant, que sí, ja estem, que ja l'hem conegut, o fins i tot anem anant, que es fa tard i ve plovent.
1: Bueno, esta última ja posa un poc més de pressa que damunt ve plovent, com a ir.
0: Totalment. Però fixa't que totes comparteixen aquesta idea de moviment, Carla. Va, anem, que toca posar-se en marxa. De fet, anem anant, que es fa tard i ve plovent, com ahir, que assenyala molt bé, s'ha recollit també com una invitació a acabar una reunió, fixa't, posar-se en marxa o, fins i tot, posar-se a la faena.
1: Bueno, ara sí que entenc per què l'has triada per avui.
0: És que es ve com anella el dit. Hem estat molt bé així, a l'estiu, a les festes, als sopars, a la fresca i fent convoi, clar que sí. Però arriba el moment en què toca mirar cap allà. Cap a un curs nou, projectes, retrobaments, coses que comencen.
1: Això està bé, però sense oblidar tot el que deixem així.
0: Això és, Carla. Ens ho portem amb nosaltres, però continuem caminant.
1: Doncs va, a per la següent paraula o expressió, anem enllà, que així ja estem.
0: Au, anem.

0: promès que tornaré.
1: I després d'esta hora blava de la fúmiga, jo crec que ens quedem un poquet en eixe punt que està travessant tot el programa d'avui. Mirar cap al que ve, sí, però sense oblidar tot el que ja portem nosaltres.
2: Clar, Carla, perquè avançar no significa precisament deixar tot arrere. I mira, això em porta a un refrany que jo he sentit moltíssimes vegades a casa i a la gent que estime, i no podia deixar en els dossiers d'opcions de poble de paraules. Havien de dur-lo perquè les meves amigues damunt també m'ho han dit molt, que tota pedra fa paret.
1: Això és de veres.
2: Hombre.
1: Bueno, estàs segur que molta gent ens escolta també l'ha dit alguna vegada?
2: Jo crec que sí, crec que de segur. Crec que, a més, és d'aixes expressions que pareixen molt senzilles, però que han fet molt de camí. De nou, en la paremiologia catalana comparada digital, es recull, atenció, ni més ni menys que 178 recurrències i 46 variants diferents. Imagineu-vos les formes que tinguem de dir tota pedra fa paret. I la primera citació que hi apareix, registrada de forma escrita, és del 1864.
1: Mare meva, doncs sí que ha donat de si una paret
2: i unes quantes pedres. Perquè la podem trobar com tota pedra fa paret, però també de tota pedra fa paret, de tota pedra es fa paret, fer paret de tota pedra, o fins i tot Déu de tota pedra fa paret. Com vegeu, canvia la forma, però la imatge que hi ha darrere es manté.
1: Clar, i com pot ser que un mateix refrany tinga tantes versions diferents?
2: Doncs això és interessant, perquè, Carla, els refrans, durant molt de temps, no han viscut als llibres, com podem pensar. Han viscut, sobretot i especialment, en la boca de la gent. Hem anat pensant de generació en generació, d'un poble a l'altre, d'una casa a la del costat, i en aquest viatge és normal que una paraula canvie, que una frase s'allargue, s'acurte, cadascú faça un poquet seua.
1: Però la paret continua ahí.
2: Així és. Exactament. I això és el més bonic, trobe. Perquè després de tantes variants i de tants anys, la pedra continua fent paret. La forma pot anar canviant, com vegem, sí. Però la imatge i allò que volem transmetre continua viu.
1: Que el remat, per menuda que siga una pedra,

0: Era...
1: també ajuda a construir.
0: Sí, exactament.
1: El sentit que tradicionalment transmet el refrany és precisament ixe, Carla, que qualsevol cosa pot ser útil. Tot ajuda, per xicoteta que siga l'aportació.
0: I està, a més, sí que ens toca ben de prop, no?
1: I tant, perquè entre totes aquestes documentacions en trobem una precisament a Xàtiva també. A mots de patxanga, una altra vegada, Dalíet és el del Corralot. Així que no només jo l'he escoltada moltíssimes vegades per així, segur que vosaltres també, sí, sinó que tenim constància escrita de la seva presència a la nostra fraseologia popular.
0: I pensant en tot el que comença ara, ens ve ni que pintada.
1: Mm-hmm. Perquè quan encetem un curs, un projecte o qualsevol nova etapa, a voltes tenim la sensació que hem de començar de zero, Carla, i pot donar un poquet de por. Sí. Però jo crec que este refrany ens recorda just el contrari. No arribem mai amb les mans buides. Arribem amb tot el que hem après, amb la gent que hem conegut, amb les coses que ens han eixit bé, clar que sí, i també les que no tant, però hem après.
0: Que d'aixes també s'aprenen, com bé dius, tota pedra fa paret.
1: Exacte, i tant. Al remat totes van fer paret, aixina és. I si pensem en este estiu... doncs passa igual. Les festes, els viatges, els dinars que s'allarguen, les converses, també els moments amb la família i les amistats. Tot això no desapareix perquè canviem de mes o tornem als horaris de sempre.
0: Ens ho emportem amb nosaltres, però això també està bé.
1: Ahà, perquè començar una etapa nova no sempre significa començar de zero, com estem dient. A voltes és continuar construint amb totes aquestes pedretes que ja hem trobat el camí.
0: Bueno, anem allà, que així estem, i tota pedra fa paret. Avui ens està quedant un bon manual per encarar setembre. Si vols, anem enllà.
1: Anem.
0: I abans de continuar nosaltres parlant, crec que només escoltant aquesta melodia ja sabeu què toco. Arribat, escoltar l'hora de les veus del poble.

0: Avui volem recuperar una veu que se'ns va quedar pendent la setmana passada quan parlàvem del camp, de la terra i de tot això sabers que s'han anat transmetent de generació en generació.
1: Sí, Carla, una paraula que no vam poder escoltar aleshores, però que volíem deixar, no volíem deixar perdre. I menys encara avui, perquè quan l'escolteu entendreu que ens ve com anell al dit per a este últim poble de paraules de l'estiu.
0: Pues res, així que parem l'orella, tornem per un moment al nostre capítol anterior. Ens parla Lola des de la granja.
2: Soc Lola de la granja. Escoltant-vos parlar avui del camp i de la terra, he recordat una paraula que en casa sempre sentim molt, anar a espigolar. Quan era menuda em feia molta gràcia això d'espigolar i va ser la meva iaia qui em va explicar que aquesta paraula significa tornar al camp després de la collita per a replegar les espigues i els fruits que havien quedat per terra. Ella sempre contava que abans s'aprofitava tot i que després de collir encara quedava alguna coseta que es podia replegar. O el que és el mateix espigolar, clar. Així que res, m'ha fet molta il·lusió recordar-la i volia compartir-la amb vosaltres. Una abraçada!
0: Mira, espigolar, està, és ben bonica. Tu la coneixes, Alexia?
1: I tant que sí, Carla. De fet, esta paraula guarda una xicoteta curiositat relacionada amb poble de paraules que avui pot ser una bona oportunitat per a contar.
0: Ah, sí? Conta'ns, conta'ns.
1: Doncs, per a que els i les oients sàpiguen un poquet com funciona des de les bambalines el tema de la secció, doncs quan jo estava pensant, començant ahir a donar-li forma al projecte, com anem a fer-ho, i estava buscant un nom per a la secció, una de les primeres opcions que vaig pensar, saps quina va ser?
0: Quina?
1: Precisament espigolant paraules.
0: Uau, li pegava moltíssim també.
1: Veritat? Perquè la idea era justament ixa. Si espigolar és tornar al camp i anar arreplegant allò que queda després de la collita. Nosaltres fem un poc el mateix, així, no?
0: Sí.
1: Anem pels nostres pobles, espigolant les paraules, expressions i històries que encara queden en la memòria de la gent per arreplegar-les i tornar-les a compartir.
0: Bueno, al final es va convertir en poble de paraules, però veig que l'esperit espigolant paraules continua ben viu.
1: I tant, mira que és bonic que la recuperem precisament avui, en l'últim capítol de l'estiu. Perquè si fem memòria de tot el que hem fet durant aquestes setmanes, podríem dir que això és exactament el que hem estat fent, espigolant paraules.
0: Doncs continuem espigolant-ne unes quantes més, a veure què ens porten ara les nostres veus dels pobles.

0: següent veu del poble ens arriba en forma de missatge. És Amparo des de Canals i ens diu: hola Alexia, hola Carla, sóc Amparo de Canals. Ara que esteu parlant de la fi de l'estiu i deixa tornada a poc a poc als horaris de sempre, m'heu fet recordar una expressió que deia molt mon pare, i és estar en dansa. Ole, Carla, ole.
1: Bueno.
0: Diu Amparo que a casa, quan passaven les festes i arribava el moment de tornar a la faena i a les obligacions de cada dia, sempre deia alguna cosa com: vinga, va, que ja està bé de fer festa, que demà tornem a estar en dansa. I a mi sempre m'ha fet gràcia, perquè això d'estar en dansa pareix que haig de tindre música i vaig pel mig. Però ell ho deia simplement per tornar a estar en marxa, recuperar el ritme, tornar a tindre coses entre mans. I ara que s'acosta setembre, pense que li pega prou, perquè d'una manera o una altra tots tornem a un poc a estar en dansa. Tornen els horaris, la faena, les classes, però també els retrobraments, els projectes. Així que res, s'acaba a poc l'estiu, però nosaltres tornem a estar en dansa. Una abraçada. Una abraçada també per a tu, Amparo.
1: Doncs m'agrada això d'estar en dansa. Sona prou millor que dir que tornem a la rutina, no? Que sona un poc així.
0: La veritat que sí. Té com molta més alegria, no? I a més, Amparo l'ha gastada perfectament. Doncs el Diccionari Normatiu Valencià, una altra de les nostres fonts, recull esta expressió com amb la definició d'anar o estar en dansa precisament a mi se sentit, d'estar ocupat en plena activitat.
1: O sigui, que podem estar en dansa sense pegar ni un pas de ball.
0: Exactament. Encara que després de totes les festes que hem tingut aquest estiu, alguna dansa també haurà caigut.
1: Sí, vist així, setembre ja no són tantes, s'han acabat les vacances.
0: Exacte, pot ser tot el contrari. Tornar a veure gent, recuperar projectes, com estem comentat, al final tornar a estar en dansa.
1: Bueno, i vist així, m'ho quede, que setembre ens pillen dansa.
0: Això mateix, i amb ganes de veure què ens porta una nova etapa.

0: Ai, Alexia, doncs ara sí que hem arribat al final i després del viatge d'avui no sé si tinc més ganes d'allargar un poc l'estiu o de descobrir què ens espera quan acabi.
1: Jo crec que podem quedar-nos amb les dues coses, Carla, perquè estos últims dies d'agost tenen un poc d'això, no? Mm. Encara volem aprofitar el que queda, però al mateix temps ja comencem a imaginar tot el que vindrà després.
0: I sembla que setembre sempre arriba carregat de dues coses. I si alguna hem après aquest estiu és que cada temps porta també les seues paraules.
1: Exactament. Al llarg d'estos programes hem anat descobrint aquestes paraules per a la calor, per a seure a la fresca, jugar al carrer, treballar la terra, mirar al cel... Paraules que d'alguna manera també ens han anat contant l'estiu.
0: I ara que necessitarem unes altres paraules per a contar el que ve?
1: Clar, perquè canviaran els dies, els horaris, algunes rutines, clar que sí. Però nosaltres continuarem omplint-los de converses, d'històries i, per descomptat, de paraules. Algunes les coneixerem de sempre, d'altres les anirem descobrint pel camí i qui sap quantes acabaran quedant lligades als records que encara estan per arribar.
0: Perquè, com bé dius, encara queden moltes coses per viure.
1: Moltíssimes, Carla. I això és probablement bonic dels començaments, que ara que no sabem les paraules, amb què els recordarem.
0: Ui, esto m'ha agradat.
1: Però és veritat. Ara mateix no sabem quines converses tindrem, quins jocs coneixerem, quines persones apareixeran, tot és possible. I pot ser, d'ací un temps, pot estar a escoltar una paraula per tornar de colp a algun d'aixos moments.
0: Com ens ha passat tantes vegades aquest estiu.
1: Ahà, perquè això és també el que hem intentat fer en Poble de Paraules. Descobrir aquelles paraules que no només serveixen per a dir les coses. També guarden llocs, persones, costums, records i maneres de viure en les nostres comarques. I mentre continuem utilitzant-les, preguntant per elles i compartint-les, tot això continua d'alguna manera amb nosaltres.
0: Així que podem tindre un poc de nostàlgia pel que acaba.
1: Clar que sí, és normal, però també molta curiositat pel que comença. Per totes aquestes històries que encara no han passat, i aquestes persones que encara no han conegut, i també per totes les paraules que queden per descobrir.
0: I parlant de coses que acaben, avui també ens toca acomiadar este Pobles de Paraules d'estiu.
1: Oh!
0: Et trobarem molt a faltar.
1: I jo a vosaltres. Sí, i així em permeteu que em posem una miqueta sentimental, sols un poquet. Perquè durant aquestes setmanes s'ha parlat molt de paraules, però al remat el més bonic han sigut les persones que hi havia darrere d'elles.
0: I les que ens heu enviat les notes de veu, records, expressions, textos...
1: Exacte, totes les que heu parat pel carrer també per a dir-nos a casa això ho diem així o ho diem allà. Les que ens heu preguntat als iaios, a les iaies, als pares, a les mares, les que simplement heu estat cada setmana a l'altre costat de les zones escoltant-nos. Gràcies per haver-nos deixat entrar un poquet a les vostres cases, en els vostres records i en la vostra manera de parlar.
0: I gràcies també a totes les persones que han fet possible que cada setmana poguérem trobar-nos així.
1: I tant, a tot l'equip de Ràdio Xàtiva Cadena Ser per obrir-nos estos micròfons, com sempre, i fer-nos un lloc, això ja és com casa. A Jordi, que personalment m'ha acompanyat a l'altre costat del micro durant aquest estiu, i a tu, Carla, per compartir amb mi també estos últims capítols tan especials.
0: Un plaer.
1: I a totes i tots vosaltres, gràcies per haver fet de Poble de Paraules un poble de veritat al que sempre tornar.
0: Doncs ara sí.
1: Ara sí, gaudiu molt del poquet estiu que ens queda.
0: I de tot el que està a punt de començar.
1: I sobretot, no deixeu mai de preguntar, d'escoltar, de contar.
0: I de compartir paraules, que és una de les formes més boniques d'estimar la nostra llengua.
1: Aixina és. Fins prompte.
0: Adeu.
1: Adeu.
2: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
3: ¿Buscas vehículo de ocasión? En Nissan Marcos Automoción lo tenemos. Vehículos totalmente revisados, con financiación fácil y rápida y entrega inmediata. Y llévatelo con hasta 10 años de garantía. Visita tu espacio Nissan Marcos Automoción de Alzira o Xàtiva.
2: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.

0: la coleta.
1: I ara sí, tanquem un dia més Eloi Pro, Xàtiva i Comarques. Recordeu que només queden 2 dies de la programació especial de 12 i 21. Tornem després a partir de les 2 i 17 amb la programació habitual amb Fèlix Lluc i ens despedim. Tenim a la mateixa 30 graus en Xàtiva. És dimecres, és 26 d'agost. Anem tancant la setmana i també el mes. Adeu, acabem amb Rosalía.